0: Ràdio Cremata, us trobin a casa Wally Puny, Purín, Tancarec i a Carmen Cassina. 9 de la noche con 7 minutos. I s'anirà ullat un carum patxeta per callar el que trencam, pim, equip toiqui. Com a equip anar un tanyani, collac a Marta. Mamani, collac a Marta, mamani, província, Los Andes, Marcana, Instituts, Anistic, Aquitaina, Caixa, Ciutat Deportiva de Pucarani. I s'ha tocat un tatap, que no és que es Pucarani, Marca, Jacorna, Cana. Ni au hicha Hasan Miguel qatutak waqt asib khalak qalan to yani u patun ka pesqani urna ke sarakipana ay ka septiembre vaccina 25 26 27 28 29 ni apuni ma semana ay u ka qatuha ut khwayra kini kham hisal tasnyata kunai man kasta yana ka ut khira kini alhtanyata kyu khamara kal tasnyata I sarun tanyani com pirusa, pakanyis tanyani mait oiwa kaka grupa amor eternot. Toketam kusista avaksi utam punkur purin kipansa. Alluka kusista avimpi miram suma sasina amor eterno tokena. Warukt avipampi pakanyis tanyani kamata.
1: Tres Internacional.
2: Presenta.

Allò que m'ha tenia periu, pachamà, equip tova i caraqui, cuna pacha, risa, llatunca, arun pacheta, patunca, pusinic, atanacampi. Ah, que m'has patxum. Ara tu que eres seran tova i jajampi. Allò que m'ha patxat seran tira que carmen casina o campi. Callaca tanaca, que tocht es que quinyani. Ullart, asira, hitxagutxa, anun tada quinyani, la caja. Cullaca fani, fani... I que em serà campi. Cuya que fani... Ni que som jana aquí tampi. I sa cuya que fani Gutiérrez. Xuquiago manjamara, que n'anys teres anística d'enxo. Mau que xuruco aquí, que el gatau que tenis un llet ni ma canti. Para salir a tela. Allu kamata mait oiwa grupo sagrado toqueta hisa veristancha kulaka fania greikost kamata karban kasina porintan kerakim